Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

Aquests són els nostres consells. Pelar cebes. Un dels procediments per no plorar mentre pelant cebes és banyar freqüentment els dits dins aigua freda.

coneguem les nostres dites i refranys. Tots fills d'un ventre i cada un d'un temple. Vol dir que entre germans hi sol haver grans diferències de caràcter.

0: Mercedes del Coindian Rebasa.
1: Ya son Catilla Campestilla.
2: Son de Catalina de Manacó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Ompliu les vostres plantes de vida. En determinats moments de l'any, les vostres plantes poden posar-se en mosties i fer-les brillantor i força. Una manera molt senzilla per tenir-les sempre plenes de vida és enguetar-les. És a dir, regar-les de tant en tant amb mig tassó de vi negre. D'aquesta manera, les vostres plantes milloraran el seu color i tindran més força.

Som d'Opereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

Coneguem les nostres dites i refranys. El bé és volgut quan t'has perdut. Les coses quan se tenen no se saben valorar.

0: Viga, de Antania, de Manacau. Són de Pilar, aquí de Palma.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
2: Ràdio Murta.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Oli d'escotxo. Si vos toqueu alguna peça de roba mentre arregleu el cotxe, cobriu la part tacada amb mantequilla. Deixeu que actuï durant uns 15 minuts i després fregueu amb polvos de talc. A continuació, només heu de fer neta la roba normalment i ja està.

Coneguem les nostres dites i refranys. Tots som iguals en estar a les fosques. Se diu per frenar el bravetjament d'algú que se considera superior en els altres.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

amaguis les pors que duc dins, vull rodejar-nos de l'aigua salada, fugir lluny d'aquí, menjar-te la cara, vull pèl i manta la nit, adormir-me al teu pit, que la lluna ens acompanyi fins a l'albada, vull pau i guerra al teu llit.

Aquests són els nostres consells. Pastís sense ou. Aquest és un consell per a aquelles persones que han de limitar el consum d'ous. Si voleu menjar un pastís o una tarta casolana, tan sols heu de substituir cada ou per una escudella de llet a la que afegireu una cuarada de vinagre.

coneguem les nostres dites i refranys. A l'estiu, tota cuca viu, i a l'hivern, tota perd son govern. A l'estiu, tothom viu. Vol dir que a l'estiu és relativament fàcil conservar la salut i procurar-se aliment.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: tengo yo.
1: Hola, soy una Lorena Bonin, guanyadora de prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

Aquests són els nostres consells. Preparar patates frites en temps. Heu preparat les patates frites i encara estireu un temps a menjar-les? Perquè no acabin blanes, primer deixeu-les damunt un tros de paper absorbent perquè amollin l'oli. I a continuació, col·loqueu-les dins una palangana i poseu-los en el forn a una temperatura de 60-70 graus, fins al moment de servir-les. D'aquesta manera, la presentació seguirà sent impecable.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Bones, sóc en Teo Marín, cantant de Bengman. Envio una forta ferrada al meu amic Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Dits, dits, va dir l'organista. Dit, dits, que vent no en falta. Se diu al·ludint o dirigint-se a un qui vol fer una cosa sense saber-ne, malgrat tenir a la seva disposició els elements necessaris.

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Fiestas de la Patrona de Palma. Disfruta de una de nuestras tradiciones más queridas. 4 de septiembre, verbena popular en La Faxina. Sábado 5, gran concierto en el Parc de la Mà. 7 y 8, ofrenda floral y misa solemne. Te esperamos. Ayuntamiento de Palma.
1: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.
3: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
4: Blanca Terra, gust amb arrels.
5: Háblame de ti. Vos no recordeu de Los Pecos? I d'aquesta cançó que avui m'agradaria escoltar. Háblame de mi, de Los Pecos, a Ràdio Murta.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: ¡Atención! La Monumental de Muro se prepara para una gran tarde taurina. Desde el 1 de septiembre podrás visitar los Miura en los corrales de la Plaza de Toros de Muro. Y el domingo 13 a las 6 y media de la tarde, gran corrida con el rejoneador Ferrer Martín y los toreros Damián Castaño y Jesús Enrique Colombo, con 4 toros de Miura y 2 novillos de Cuevas Bajas. Consigue ya tu entrada y vive la emoción en directo. Domingo 13 de septiembre a las 6 y media de la tarde en la Monumental de Muro.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Llega la vuelta al cole con Folder.
4: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
3: ¡Qué animalada de precio!
5: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
4: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-2842.
6: Buenas tardes, hermano. Son María de Petro. Jo crec per gos, i per demà, em podràs posar una cançó de primera hora, una cançó, dues cançons, no una, dues. Una de Manolo Escobar, un popurrí, i l'altra, la casa de... una de Nino Bravo, del Fari, Torito Bravo. Si pot ser, jo t'ho dic al meu home, en especial, en el disc de Menorca, en Nati de Sant Oliva, en Coloma, en Miquel de Rafal, en Eduardo Navarro, la Lluïsa Dinca i la Margalida de Campanet, a tu i a la teva dona i als nens i a ta mare i a tota la teva família, en especial. Adéu, ho dediquen a Belciana i a sa mare i a la Cati i a la teva mona en Toló. I a tots els que criden a Ràdio Murta i a la Madalona de Sant Guineu, a la Florentina de Petra, a la teva filla i a la teva filla i a la Maria Antònia de la Carnisseria i a la Francisca d'en Jordi i a la teva mona. Anna Maria i en Mateu, en Simó, en Francisco Munà, i en seva dona, en Martí Caramella i en seva dona, en Margada del Brollador i en Caldes, i en nen, en Apolònia i en Bernat, i en Quí, que era el camarer, i a totes les nines, i a totes les dependentes de la farmàcia, i a totes les cigapeltes de Baracó, que no m'hagin d'anar a l'agraci, els aprecia igual, i a tots, que estiguin a Ràdio Murta, i en Amàlia també, i els meus fills, tots. Tomeu, en Llorenç, en Maria Antònia, els dos fills d'en Tomeu, en Tomeu, en Patricia, en Maria Magdalena i els nens, i el seu home. A tots els meus nets, i a tots els bisnetos, a tots. Em tenen molt i no els puc... No puc i així ens podríem avui. A tots. I fins una altra, si pot ser demà de matí a primera hora, amb Manolo Escobar i el Sari, Torito Bravo. I una altra... No, crec que em quedava el temps, estic molt futur. Adéu. I la meva cunyada Carmen, i el seu home, no em permetiu. Adéu.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Este octubre, Portugal te espera. Del 21 al 26, viaja en grupo exclusivo con V-Travel. Lisboa, Sintra, Estoril, Coimbra y Oporto. Vuelos directos, pensión completa con bebidas, propinas y acompañante incluido. Todo por solo 1.190 euros. Reserva en el 971-84-73-73. V-Travel, tu agencia de confianza para explorar el mundo.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, l'Esperança Sureda.
4: I jo, na Marga Pocoví. I juntament amb Sorques de Calipso i el saxofonista Biel Tou.
5: Vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dimarts, dia 8 de setembre, a les 9:30, a la plaça d'Espou de Maria de la Salut. Organitza tot.

0: Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Hola, bon dia Manu, bon dia Vicente, la Ràdio Murta. Són en Josep Inquio. Escolta, mira, m'agradaria, escolta, t'estim i t'estimaré, no sé si em parera Pons o Pons, no ho sé, aquest senyor. I després, ni te lo imaginas, Pon Francisco. Pon Francisco. Bueno, pues nada. I després le dedicaria a Colom en Sant Oliva, Antoni de Llorat, en Tomà Barceló, en el meu cunyat Xisco, després en el meu Corina, la meva germana, no sortirem, la Maria de Petra, les meves amigues Blasi i Carmen, després en la Maria Magdalena de Santiní, en la Maria de Petra, no sé si ho he dit, Maria de Petra, la Maria Magdalena de Santiní, la Carmen de Sant Serra, la Nàcia de Sant Oliva i la Francisca de Menorca. I, bueno, a veure què he dit a tots. No, perquè sí. Bueno, Manu, i per tu, perquè, com no, tota la felicitat del món que te desitjo, que estiguis molt bé, disfrutant, ja t'he vist en Esquena 4 dues vegades, ja t'ho he dit, i tothom dir, estàs molt guapo. Però molt, molt. Bueno, pues nada, Manu, un besito per tots i, en fi, i per tot, i per tot Ràdio Murta, i per la teva senyora, per la teva mamà, i sobretot per els teus fills, ¿vale? Un besito, Manu, moltíssimes gràcies. Dios, un besito per tots.

0: El que la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa. Trato familiar inmejorable. Con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. Bono. Boníssim!
2: Hola a tothom, sóc na Maria de Sant Jordi i avui li dedicaré una cançó al meu padrino. M'has invitat a bailar, d'en Dani Fernández.
3: M'has invitat a bailar, estàs espectacular.

0: mans.
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pime.
2: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu-ho als teus amics.
3: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
4: Hola, soy Elena de Invencibles. Quiero dedicar la canción de Beret de Resiliencia a todos mis compañeros de Invencibles, en especial a una que ella ya sabe quién es, y sobre todo muchas gracias Radio Murta, en especialmente Manu. Un beso.

No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: Som la Vitari, la ballarina de l'Orquestra Oasis.
2: Vos convidam a venir a gaudir, cantar i ballar amb les cançons de l'Orquestra Oasis
4: el proper dilluns, dia 7 de setembre, a les 10:30 del vespre, a la plaça del Pou de Maria de la Salut. Organitza Ajuntament de Maria i tot espectacle.
5: No te perdis les rebaixes de Llespa Bou a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Llespa Bou, especialistes en talles grosses. Llespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vores Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
6: Hola, Ràdio Murta, soy José Luis de Sanferriol. Manu, si no tienes inconveniente, te voy a pedir dos canciones de Antonio Molina. La primera es Mi niña me estaba bailando. Y la segunda, Rosita de Bogotá. Si puede ser para el viernes día 4. Y la dedico a todos los componentes de Radio Murta. A ti, Manu, como siempre digo. A Fina de Sonserra. A Nati Coloma de Son Oliva. A Hermes de la Cabana. A Tomás Navarro. A Eulalia y su papita de San Ferriol, a Miguel y el abuelo de Son Estalot. Y para todos los oyentes, gracias, hermanos, que tengáis un buen fin de semana. Hasta la próxima.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

son tus dientes, aleluya, tu

0: Y a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Bon dia, mano. Som Joana Sacabana de Sant Pere i te voldria demanar una cançó que és Els vals de les mariposes, que fa estona que no l'he sentida i és molt guapa també. Vale? Moltes gràcies.

0: Ουφ, κι είναι και ολό. Je vous que fame.
1: Πώς φάσιλ, μόνο και από υδροπάρκ.
0: Sí, sí, está obert, κιά de día. De las 10 a las 6 de hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els pactes especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Bon dia, què tal? Hola, bon dia, què tal? Són el Greix. Bé. Fa temps que no escuchan a Escabaloyas. A cualquier caso de ellos me mira bé y ve que adoro a Mallorca, adoro a los mallorquines, la playa, el sol, a la gente, que estoy muy feliz. Muchísimas gracias a vosotros por todo.

0: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. 3 dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.
3: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicent de la Ràdio Murta. Som el Lluís Arinca. Mira, Manu, m'agradaria escoltar Micromania o los micrófonos, no sé dir bé, i una altra teva que se diu Rima de la Noche. Rima de la Noche, aquestes dues per Manu Blanco. I entonces, per nada, dedicaria a Coloma Son Oliva, sí, i a Antoni de Lloret, i després el meu cunyat, no m'ho vull olvidar d'ell, perquè el meu cunyat, el meu cunyat, que fa un mes i pico que se'n va anar. I després la meva cosina, la meva germana, Anna Maria de Petra, Anna Maria Magdalena de Santanyí, no m'hi deixa cap, a la meva amiga, na Blasi i na Carmen, després na Carmen de Sant Serra un besito, Nati de Sant Oliva i na Francisca de Menorca, I dir-te, Manu, també, dir-te que ahir vespre te vaig veure m'apareixo que era perquè en Piquifort. Perquè en Piquifort te vaig veure. Està molt guapo amb aquestes hores de sol, te vaig veure. I l'altre dia també te vaig veure al Canal 4, que sempre ho anem, sempre ho mir el que hi ha, tal i qual. I també te vaig veure, ja te diré quan venguis, però ara t'ho dic, perquè ho diguis, perquè sí. Perquè per vaig veure també amb les Javaloyes. Les Javaloyes, també festes que fan per les pobles i tot això. Bueno, Manu, jo t'ho dono a la tabarra. I en aquesta gent tot que et deixat, moltíssimes gràcies que ho fan tan bé com si fossis tu, eh? T'enyorem, perquè t'enyorem. Però cuidado, cuidado, que aquesta gent ho fa molt bé, eh? Te lleven al puesto. Ver viu, ver viu, ver viu. Ho he dit de bromes. Però bueno, sempre es va un tanto. Ara som molt bons. Enhorabona i moltes gràcies per aquesta gent que m'has parlat, que són tan guapos. Quan hi fossis tu, ben igual. Bueno, un besito per tots, moltes gràcies. Perdoneu el discurs que he fet, que però és que ja per els, jo què sé, ja per els, el nostre enemigo número uno, que me'l vull nomenar, perquè ja el tenim fins a... En fi, té molta xerrada, bon dematí. Bon dia per tots i que vagi molt bé. Moltes gràcies per tots. I a vosaltres, moltes gràcies que pareu la música. Moltes gràcies. Adiós.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel.

0: Necessites gasoil? Per la teva obra, finca o empresa, al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

Aquests són els nostres consells. Tabagales suaus. Poseu una rentadora de sals de tabagales i afegiu, juntament amb el detergent, dues cuarades de sal. Veureu que suaus vos queden totes.

coneguem les nostres dites i refranys. Fa mal ballar amb la panxa buida. L'alimentació s'ha d'imposar en el luxe.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Sonllàtzer. Can Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: escric des d'ahir que i el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un Instagram Morell de Rubí.
2: Hola, Gabriel, s'ha dit, diríem-ho jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio Murta.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
4: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
5: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vinic en ella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinic en ella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

Sabíeu que la grip va ser la darrera epidèmia important a Mallorca a finals de l'any 1918 i principis del 1919?

Maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados todo el día. Martes cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
2: jo, n'Esperança Sureda,
3: i jo, na Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb Veu de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Solla. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Solla. Patrocina Consell de Mallorca.
6: Mafalda diria: piensa menos pero mejor. En Instaladora Cardell lo han hecho. Piensan en tu bolsillo. Con sus instalaciones de fontanería, electricidad y mantenimiento, ahorras en energía y dinero. Porque pagar menos sí que nos pone de buen humor. Instaladora Cardell. Compromiso, eficiencia y trabajo bien hecho en el sector industrial y hotelero. Visítanos en instaladoracardell.es o en calle Cambalero 5, Palma.
7: ¿Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
6: Aquests són els nostres consells. Llana groguenca. Teniu una peça de llana blanca que s'ha tornat groguenca? La manera de recuperar el seu color és deixar-la en remull durant 24 hores amb aigua freda a la que hi haureu posat el suc de dues llimones per cada litre d'aigua. El dia següent, rentau-la

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: Hola, muy buenas. Soy Andoni Ferreño. Y quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo enorme a todos los magníficos oyentes de Radio Murta. Radio Murta, calidad musical, hay que seguir escuchándola todos los días. Radio Murta, fuerte abrazo de vuestro amigo Andoni Ferreño.

coneguem les nostres dites i refranys. La millor ha de quedar sempre per dir. Significa que a les discussions convé sempre guardar arguments decisius per darrera hora.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: Hola, soy Ana María de Larón.
1: Son de Cati de Gaida.
2: Ana María de Serenau.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Nemam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com m'ha fet sempre. Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren.

Aquests són els nostres consells. Cisternes en bon estat. Un bon recurs perquè la cisterna d'esbany funcioni sempre perfectament consisteix en tirar de dins, setmanalment, un tassó de vinagre, deixant que actuï tota la nit. Així evitareu els depòsits de calç i d'altres residus en el seu interior.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sol Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás, Le Diario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borràs, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, n'Esperança Sureda.
4: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dimarts, dia 8 de setembre, a les 9 i mitja, a la plaça d'Espou de Maria de la Salut. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Maria.
0: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
7: Coneguem les nostres dites i refranys. Segons el lot, les juguetes. Indica que cal tractar cadascun de manera adequada a la seva manera de ser.

0: Niin, se on mun perintään Viljumujo.
1: Hola, son Pachi Shurika.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.
4: Radio Murta.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Festa i Tradició, t'hi esperam!
1: I és que me fa una il·lusió que no te pots imaginar. Molt bones, què tal? Aquí vos saluda en Manu Blanco. Això és Ràdio Murta, i si t'agrada, digueu-ne els teus amics a la 88.4, 104.2, zona nord, a Menorca, mos pots escoltar a la 90.8, i també mos pots escoltar per la televisió i tot, eh? Sí, sí, sí, a la TDT. També en l'aplicació de Grup 4 a qualsevol banda del món, a www.grup4.com, online, via streaming, per internet. I és que tenim en Xisco Bussà, que és el president del grup Güell, que ve superben acompanyat d'en David Salom, qui és el director general d'Esports de l'Ajuntament de Palma. I heu dit de tot cop, quan varen xerrar, perquè a part dels càrrecs que tenen cada un dels nostres convidats, amics i col·laboradors, m'ha fet una il·lusió que ho varen xerrar a Xisco, i li vaig dir, vaig cridar tot d'un en David per donar-li l'enhorabona per la iniciativa, perquè fa més de 10 anys que no se fa la Fira de l'Esport, i jo vaig tenir la sort d'actuar i de participar ja que algunes fires de l'esport de fa prop de 15 anys, 13 o 14 o 15 anys, i eren una passada. S'ajuntava una gentada, una diada familiar fantàstica, i en aquest cas el grup Güell hi havia de ser, no és així, Xisco?
2: Sí, perquè en David mos va dir, menys si el sac que feien la trobada de música, vam haver de canviar la feixa per col·laborar amb ells, i encantat, perquè la veritat que amb en David mos va molt bé. No podem dir d'altres persones, però sé que en David mos va molt bé.
1: I ja me ficarà dins un vaciat.
2: Sí, exactament. I res, i vam estar fent feina fins que l'han quemat per mi.
1: Saps què passa? David Salom, tu m'ho diràs. En David Salom, que ara és director general d'esports, però és un esportista d'èlit, i clar, ell ha estat a les dues bandes. Ell, com a esportista, ha vist les coses d'una manera, ara els veu d'una altra, però ell té la sort de que pot tenir... Ha caigut aquí, no sé què, de grup 4. Ell té la sort de que té un punt de vista... Ara més objectiu, perquè antes ho veies, David, d'una manera, com a esportista professional, i ara ho veus de l'altra banda, des que ha d'acceptar, autoritzar i fer tot el que pugui per ajudar en els esports d'aquí de la ciutat. Però enhorabona perquè hagis pogut aconseguir, perquè jo sé més o manco com ets la cosa, que se dugui aquesta iniciativa, que es llongués com jo els palmesanos i la gent de tot Mallorca... Va disfrutar, jo me'n recordo, jo no sé de quanta gent xerràvem, però de molt de milers de persones, David. Què tal, com estàs?
3: Muy buenas. Pues sí, como bien dices, ¿no? Vuelve la Fira del Sport, sí que es verdad que todavía tenemos que acabar el programa, todavía se tiene que hacer la presentación, pero en este caso pues también con todo el apoyo de muchas entidades, de más de 130 entidades. Aquí tenemos a Xisco con el Grup Güell, con su particular...
1: Es un motor, tú que eres hombre del motor,
3: sí.
1: Es un motor, pero lo digo de verdad.
3: Yo cada vez que me llama me propone algo nuevo, entonces
1: sí.
3: Bah, yo creo que es importante también para la ciudadanía, no solo con la marcha, que es muy importante, con más de 7.000 participantes, sino con todo lo que hace, con todo lo y todas las edades, porque recordemos que el Grup Güell, pues antiguamente era como un poco solo la marcha. Luego se empezaron a meter con, o se empezaron a involucrar a la gent gran. También han estado involucrando a los niños, los más jóvenes.
1: En se rebel·la, ja no només se marxa, sinó, David, se rebel·la. Tu que l'has viscut durant anys, ara, darrerament, la festa que se fa prèvia a la marxa. Ja és una festassa.
3: Así es, y bueno, es importante que haya grupos como el Grup Güell, con Xisco adelante, que como él dice siempre, se levanta a las 4:30 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, y está siempre una hora antes de las reuniones, está allí esperando, y bueno, propuestas como la suya para poder estar dentro de la fira, pues creemos que tiene que estar. Ya no es de alguna manera o de otra tiene que estar el Grup Güell dentro de la fira, porque aparte de atraer muchísima gente, atraer más de 1.000 personas a la fira, pues va a darle mucha importancia. Hablando de la fira, se vuelve a hacer la fira después de 11 años.
1: 11 años.
3: O más de 11 años que se hacía la fira en Somos. Hace ya 14 años que no se hacía, porque los últimos años se hizo en el Parque del Mar, que era FitSalud. Mm-hmm. Y lo que hacemos es aprovechar la conmemoración del 50 aniversario de 50 años de Somosh.
1: Ah, sí.
3: Para esa vuelta de la Fira del Sports, hacemos un fin de semana de 50 años de Somosh para que vuelva otra vez la gente a disfrutar de todo el deporte que se hace en Somosh.

0: que es mucho, y todas las federaciones, todas las entidades, todos los clubes que van a participar, y ya sea algo deportivo o no, también tenemos a otras entidades como es esta, que es la del Group Way, que vienen con el particular Ball Mallorquí.
1: Es una diada mallorquina, familiar, però, Xisco, com diu en David, és que és una passada. Valtros que teniu 50 i pico d'anys... 53. De marxa d'Esguella Lluc a peu, que se complesca aquest mig segle de Sant Moix amb aquesta tornada de la Fira de l'Esport en la implicació vostra, nostre de grup 4, jo personalment, en David Salom, que ha aconseguit això que tu saps perfectament que no és gens fàcil. És molt especial, la veritat.
2: Hombre, sí. Nosaltres, quan un David ens va dir, ens va posar en marxa, tu saps que l'any passat van fer la primera trobada de música a Mallorquí, quan en David ens va dir això, pues, hem incorporat pues, per diumenge dia 20, cor juvenil, infantil, on tindrem pues, actuació per nins, un grup juvenil que ja va actuar a sortida de la marxa, i després, gràcies a la teva col·laboració, em puc dur un xanguito i tu amb aquella nina tan guapa.
1: Sí, en Carlos sí. Que hi ha tan gatim.
2: Jo t'he dit una cosa, amb en David se pot xerrar.
1: Clar que sí.
2: Perquè xerrar amb el mateix llenguatge, perquè som autònomos. I és que xerrar amb d'autònom a autònom és molt diferent. I sap el que costa quan hi ha un duró, cada dia.
1: Però, Xisco, tu que has fet feina tota la vida, en David és un treballador del món de l'esport, és un empresari, el que passa que ara té un càrrec polític i per això ja he dit que ell entén de les dues bandes perfectament, i això ajuda molt.
2: I, a més, que ballem amb una cosa molt mallorquina, que és un arròs poblet.
1: Conta-mos, Xisco, punt per punt, perquè anem a veure. I després en David, que mos faci, si t'apareix bé, un resum de lo que serà la Fira de l'Esport. Però el que és el grup Güell, dissabte ja participa a la Fira de l'Esport, que és dia de 9 de setembre, que jo sé que es de matí ja hi haurà la nostra estimada DJ Paqui,
2: Paquita.
1: Paquita, i ja estaran allà participant d'una manera o l'altra, que tu ara mos contaràs.
2: Sí.
1: Perquè després, s'hora baixa, allà mos fiquem de ple el dissabte, hora baixa, i després es diumenge, dia 20, es de matí fins al migdia, fins a hora baixa, serà ja el sumum d'aquest sí. Esdeveniment.
2: Bé, nosaltres ja fa una setmana que la pàgina està oberta perquè la gent que se pugui apuntar a l'Arròs Poblet s'apunti, pagarà el tiquet, i dissabte de matí, a partir de les 10 de matí, hi haurà una carpa dissabte de matí, si s'ha de baixa, i diumenge, per entregar els tiquets, i si s'obràs qualsevol tiquet més, se podran assabentar. Bé, nosaltres començant dissabte, pues, en sols de Son d'aquí, aquest grup que mos canta de tota classe de música, mallorquina, habanera...
1: Habanera, ball de bot...
2: Ball de tot. Després vendran l'escola de l'Assumpció, després vendrà també ben ballat i ben tocat.
1: Sí, ben sonat.
2: I ben sonat, vull dir. A veure, igual, el mateix. I després que veiem amb una cosa típica mallorquina, que són els dimonis de Son Fortesa. Dissabte de matí, com has dit tu, hi haurà una Paquita posant música. Estem mirant de trobar un grup de putucada, perquè
1: sí.
2: anem un poc a escoltar-lo.
1: Han comentat, han xerrat amb en Raül de Valquíria
2: sí,
1: i en Cocum més.
2: Exactament, exactament. I després, sobre baixa, pues, farem el Ball Mallorquí.
1: Això ja, això és el dissabte, ja és fantàstic, tu sí. Ho pots veure. Però es diumenge de matí, es dia 20, que no dic que un dia sigui més fort, però és el diumenge de cierre de lo que és la Fira de l'Esport amb els 50 anys de Sant Moix, tot lo de matí, festa, actuacions i com a colofons, l'artista més de moda de les illes, i jo diria que Catalunya, que és en Joan Changuito, que és una passada, i després l'Arròs Poblet, que van tenir aquí en Biel Pepis, sí. Que va dir que hi haurà arreu, no és així?
2: Arreu, a més, recordàvem a la gent que ha dut plat,
1: plat, tassó i cuera. No duguis forqueta,
2: no.
1: Perquè no és paella.
2: No.
1: Xisco, no és paella. És arròs poble, és brouós.
2: És per nosaltres. I això, pues, farem una festa, pues, acompanyant pues, aquest 50 aniversari de Sant Moix, que és guapo, complir anys, i la recuperació de la filla de l'esport, que és una cosa molt guapa, perquè és molt important que la joventut i les persones majors feien esport.
1: Estic totalment d'acord amb tot el que tu dius, el que ha dit en David Salom, que el grup Güell havia de ser sí o sí.
2: Sí, també vull dir que poden venir perquè el problema de aparcament que s'hi ha quasi inútil, que hi ha la línia 8 d'autobuses que mos poden deixar...
1: N'hem aprofitat, servei públic.
2: Exactament. Supos que hi haurà un increment de les línies perquè pugui dur gent tant dissabte com diumenge.
1: Conto molt, David.
0: Així és. Bueno,
1: habrá... T'ho ha dit. S'ha ficat una pressió que no vegis.
0: No, habrá refuerzo de la MT que nos ayuda también a poder llevar allí la gente. Recordemos que durante todo el fin de semana ya no solamente el 50 aniversario de Son Mos con la Fira del Sport, sino que también habrá el partido de Palma Futsal el sábado por la mañana. El sábado por la tarde hay dentro de la pista también diferentes... actuaciones de gimnasia, de el domingo.
1: Cuéntanos un poquito, la Fira del Sport, a grosso modo, que te venga a la cabeza y dices, va a haber esto, esto y esto.
0: No tenemos todavía el programa cerrado, sí que se puede decir algunas cositas que sí, ya más o menos sabemos. Sí. También se tiene que hacer la presentación la semana que viene, entonces, bueno, todavía no podemos decir mucho, pero en el momento que se haga la presentación ya será cuando el regidor de toda la parte técnica, Xavi Bonet, de toda la parte técnica y explique todo lo que habrá. Pero bueno, más o menos lo que estaba diciendo era que aparte de entidades como Group Way, que van a estar allí, pues hay la mayoría de federaciones colaboran. Tenemos kickboxing, tenemos fútbol, tenemos volei, tiro con arco, tir de fona, hay diferentes actividades. En la piscina también habrá saltos, habrá sincronizada, habrá actividades de buceo con la Federación de Subacuáticas. Tendremos una actuación también de la Guardia Civil, donde harán un simulacro de rescate.
1: Qué bueno.
0: También será muy bonito y será bonito de ver.
2: Nuestra querida y amada Guardia Civil.
0: Así es. tendremos en la parte exterior también la Federación de Discapacidad Deportiva, o sea, con deportes para discapacitados.
1: Sí.
0: Deportes de agua, como puede ser vela, como puede ser piragua.
1: Que tú bien sabes que tenemos un nivel importante, ya partiendo de nuestro amigo Xavi Torres, a tal que...
0: Así es.
1: Que hemos tenido gente muy destacada en este sector.
0: Así es. Luego también la parte de motor, donde habrá como una exhibición de coches que hacen... No van a hacer drift, pero son coches de exposición para estar allí. También de motociclismo, de ciclismo. Tendremos cricket. Bueno, va a haber un poco...
1: ¿Qué dices?
0: A tenis, fútbol sala.
1: O sea, va a abarcar desde los deportes de contacto al motor.
0: Sí, va a haber todos los deportes. Tenemos al Consell de Mallorca, en el que también vendrá con su peculiar castillos hinchables y todo lo que puedan traer, porque también recordemos que está la Semana de la Movilidad, donde ese fin de semana tanto el Consejo como el Ayuntamiento de Palma también tienen su Semana de la Movilidad. Y bueno, Movilidad también organizará una diada ciclista donde saldrán de alguna parte de Palma, todavía no está por decidir, no se ha decidido, y llegarán a Son Moix. O sea, eso sí que la llegada la sabemos, que será allí en Son Moix. Eso lo hace el área de movilidad y el SMAP. Entonces, bueno, estamos ahí con la organización de todos los deportes que van a haber durante los dos días en toda la instalación. Tenemos esgrima, hay muchísimos deportes, deportes que normalmente muchas veces la gente no está acostumbrada a saberlos, que niños...
1: Que son minoritarios, segura, quieres decir. Que,
0: son,
1: pero
0: minoritarios
1: no me gusta decirlo
0: a nivel
1: así,
0: repercusión,
1: ¿eh?
0: A nivel repercusión mediática a lo mejor.
1: Sí.
0: A nivel de...
1: Hay muchos que ya te
0: entiendo. De deporte, a nivel de usuarios o participantes, hay muchísimos. Por ejemplo, el vóley es uno de ellos. El vóley no tiene tanta repercusión mediática, pero... Tiene muchos seguidores, tiene muchísima gente que lo practica y mucha gente femenina, o sea, la parte femenina es la que practica más el vóley y bueno, hay que potenciar un poco todos los deportes. Antiguamente se hacía en mayo, que era el final de las escuelas deportivas del IME, y se ha decidido hacerlo ahora, en septiembre, por dos motivos. Uno es por el 50 aniversario de Somos, que fue el 17 de septiembre del 1976. Y otro motivo es porque creemos que empiezan, la gente empieza a el curso escolar y tienen que decidir un poco, ¿no? Los que quieren hacer deporte, no es todo fútbol, que no hay nada en contra del fútbol, no es todo básquet, no es todo tenis, sino que hay otros deportes, como hemos dicho antes, minoritarios, que la gente no conoce y puede decidir y puede ver in situ, puede ver en esos dos días, y a lo mejor hay algún niño que diga, niño o niña que diga, oye, pues este deporte me gusta, puedo practicarlo, puedo, y yo creo que en septiembre es buena época para que la gente se apunte
1: también. La vuelta a esos, al cole.
0: La vuelta al cole.
1: La vuelta al cole.
0: Al deporte y la vuelta al deporte.
1: Pero así lo que es. Tú has dicho, hay deportes. Yo, por ejemplo, mis hijos, ahora el de 11 años va a hacer un poquito de boxeo, el pequeño va a hacer atletismo, que son deportes que no tienen la repercusión mediática que... Yo soy futbolero a muerte, tú lo sabes.
0: Sí, sí.
1: Que el fútbol, pero que tiene muchos seguidores. Es así.
0: Así es.
1: Tú que duts el gorre del Mallorca, que xisco. Lo bo de tot, de aquest cap de setmana que hi ha tantes coses, és que, si no m'equivoc, no jugui el Mallorca Somos.
2: No, no jugui.
0: No.
1: Pues menos mal.
0: Menos mal.
1: Sí, sí, sí.
0: Menos mal. Pero como he dicho, juega el Palma Futsal contra el Pozo Murcia, un partido muy importante.
1: Bueno,
0: un partido,
1: ostras,
0: muy importante,
1: es un partidazo,
0: de liga,
1: ¿eh?
0: En el que posiblemente traigan entre 3.500 y 4.000 personas.
1: Sí, sí. El Pozo es un desguace.
0: Eso va a ser un despliegue importante también. Tenemos también al Azul Marino, que también va a jugar allí
1: el
0: domingo por la tarde. El sábado tenía que jugar el Fiwi Palmer, pero han tenido un problema y han hecho un cambio de fecha, que jugarán el miércoles anterior, si no voy mal. También tendremos vóley dentro del pabellón, tendremos algún partido de vóley, tendremos también exhibiciones de taekwondo, de judo, diferentes modalidades, gimnasia rítmica, gimnasia artística, bueno, yo creo patinaje, va a haber todos los deportes que podamos o que hayan también querido colaborar con este 50 aniversario de Somos y esta Fira del Sport, que hayan querido estar allí dentro para poder mostrar cómo es, por ejemplo, el Tir de Fona.
1: Que es lo nuestro.
0: Que es lo nuestro.
1: Fona,
0: es lo nuestro, y no mucho. Mucha gente sabe que se practica aquí en Mallorca.
1: Es que debería, fíjate, yo como comunicador, deberíamos darle más cancha al Tir de Fona que només el nuestro. Tú sabías de Fones.
2: Hombre, eres la tropa d'élite de nuestro temps. També, si no mal no record, crec que te participa també les Forces Armades.
0: Sí, también, bueno, eso tenemos la parte institucional, que tenemos tanto Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, SAMU, que también hará una exhibición con maniquís, el tema de RCPs para poder enseñar. Tenemos a las Fuerzas Armadas con los militares que van a venir con su pista americana. No sé ahora exactamente los metros que tiene, pero es un despliegue.
1: Eso es un show.
0: Es un despliegue que creo que es la parte más grande que vamos a tener de ocupación en las instalaciones, y agradecer a todos ellos, tanto a ellos como también al Consejo de Mallorca, la participación, porque sinceramente desde el Ayuntamiento de Palma hemos querido hacer la Fira del Sport con el 50 aniversario de Somos, pero está claro que nosotros solos no podemos hacerlo todo, y necesitamos la ayuda de todos ellos para que esto sea un fin de semana de deporte en Palma.
1: Estamos aquí entre amigos, cada uno con su cargo, pero la verdad es que yo lo sé en este caso, David, lo mucho que se ha implicado Xisco y lo mucho que se ha implicado lo que es el Grup Güell, aportando este más que granito de arena para que tenga el sello de mallorquinidad, de lo nostro y de ciutat y de poble también, porque ellos, tú sabes que se han implicado muchísimo, ara xerrau vosaltres, de la sinergia que tenéis unos con otros, porque yo sé Xisco, a Salantilla, y en Xisco dirá, no, somos nosotros con David Salom, pero en David Salom, hombre, que càrrec representa, como director general de esports, de l'Ajuntament de Palma, i demés. La verdad es que ha habido aquí una coalición, nunca mejor dicho, muy, muy buena,
0: Sí, con Chisco siempre hemos tenido muy buena relación, en el sentido de que todo lo que hemos intentado, de que todo lo que nos ha pedido, todo lo que él ha querido organizar, hemos estado detrás, hemos intentado dar siempre cabida, ya no solo a los deportes, sino que a un grupo como es el Group Whale, que organiza muchísimos eventos para la ciudadanía, de todas las edades, que es lo que también interesa, que hagan cosas para todas las edades.
1: Gente con discapacidad también, que le han prestado mucha atención, y que eso, quieras que no, a todos nos ha alegrado.
0: Y como bien decías, no es solamente la participación del Group Way dentro del 50 aniversario de Somos y la Fira del Sport, sino que es la aportación que ellos están haciendo también a este evento o a este fin de semana. Así que ellos van a tener su espacio para poder organizar su propio evento, pero es para todo el mundo. O sea, no es solamente para el grupo que ellos puedan tener, sino que todo el mundo se puede apuntar, todo el mundo puede estar allí, y la aportación que ellos hacen a la Fira y al 50 aniversario es muy grande, no solo como evento, decía, sino también pues hay voluntarios, hay equipo de música, hay actuaciones, se pone un escenario para que ellos puedan también desarrollar su actividad, y tanto uno como otros pues siempre tenemos muy buena sintonía, y siempre o intentaremos siempre ayudar y trabajar para todos los ciudadanos de Palma.
1: Conta-nos, Xisco, perquè quan en David comenta això, jo me ve en el cap el tema de inclusivitat, que algú mos va dir, és que no m'agrada aquesta paraula, te'n recordes? Que algú sí. Perquè va dir, perquè si me dices inclusivo significa que no estoy, que me estás incluyendo. Però jo vaig dir, no, sí, però no anava amb aquest aspecte. Però vosaltres vos heu centrat molt en això.
2: Bé, nosaltres, gràcies a l'equip humà que té el Google, però com tu saps que no es present tot sol, present és el beneit que està davant, com dic jo sempre, tenim un gran equip de voluntaris que gràcies a ell poden fer totes aquestes activitats, i és molt important incluir tota la gent. És a dir, no excluir ningú. Enguany, l'alegria que em va donar i el poble que em va donar és que quan van fer la marxa per la gent amb poble mobiliat reduïda, mos va pujar un alluc que no esperàvem mai, i gràcies a la bona sintonia que tenim amb les ambulàncies la van baixar, i gràcies a la por i a les forces armades van baixar també en una furgoneta, i això és molt important. Jo crec que no ha d'haver ningú diferent a la marxa,
1: que bé, tothom pugui participar.
2: Participen des de xinos, persones de color, de tothom, joves, de tothom. És a dir, és guapo, nins, majors, de tot, això és guapo, que la gent pugui participar. Fer coses que sigui família. És a dir, enguany tu saps que feim molta feina en la també de joventut, aposta, han posat un grup molt juvenil, que són 14, són 14 anys, i això, sigui totes les edats.
1: Que sigui intergeneracional, que hi hagi per distintes...
2: Familiar, jo crec
1: predins, que... papàs i nins.
2: Jo crec que jo ho veig a l'estal d'inscripció, quan es ve si hi ha cercant material, se tiren un quart d'hora xerrant, i si hi ha necessitat xerrar, el telèfon és molt guapo, tot això és molt guapo, molt bé, però en el final la persona humana necessita contacte humà. I aquestes coses, pues, en David, com t'he dit antes, fa bon xerrar perquè té una sintonia, ell és jove, jo som el major, ell té la força i jo tinc la bateria, i això és molt bo. Me'l veré en qualque dia, sense voler, però...
1: Qui no se veré en tu? Escolta, jo amb David encara m'he veureat i fa 20 anys que som amics.
2: Bé,
1: diu, però qui no se veurà en tu?
2: Bé, perquè jo som León, som Leó, i per tant en demostrador. I gràcies, jo doncs, gràcies sempre a en David i als seus empleats, als seus funcionaris, que tenim una bona col·laboració, ens ajuden bastant, que és molt important.
1: Conta-mos, recorda-mos, Xisco, com ho han de fer per participar en el que és aquesta secció? Maldament tothom, està obert a tothom, dins la Fira de l'Esport, dia de 9 i dia 20, i que vulguin comprar els tiquets per disfrutar d'aquest multitudinari arròs pobler que farà enviar el Pepi.
2: És que s'apuntin a la pàgina web com si fan sense marxa, els sortirà un número, i nosaltres, com he dit antes, dissabte de matí, i dissabte hora baixa i diumenge de matí estirem en el moix amb una carpa on entreguem els tiquets que han pagat, i si en sobren en posem a la venda. Uh-huh. És molt fàcil.
1: Només se pot fer directament a través de la web.
2: Sí, a través de la màgia, perquè pensa que han de preparar per fer l'arròs.
1: Ah, han de saber de què xerrar.
2: Contra l'impepis no pot fer l'arròs 5 minuts antes. Nosaltres crec que hem donat fecha màxima fins dia 17 de setembre, més o menys jo a mi se pagi cada dia si hi ha gent apuntat, sé com van la gent, com se marxa, i prepararem. Després 50, 100, no tenim problema, però 200 o 300 ja tenim problemes.
1: Sí, sí, sí. I no serà com la broma que em va fer un cuiner, que va ser molt divertit. De bé, si som grapant més, un parell de pastilles d'ave crem més i vam-nos.
2: Sí, però no? Tinc el problema que enviar no pot haver crem.
1: No, per favor.
2: Hi posa material.
1: Hi posa, hi posa sí. Bon gènere.
2: Sí. No, i més en David ho sap perquè...
1: En David, provat, perquè, no, perquè és esportista i se cuida, però li agrada va menjar, sí, tot i que no. És que el problema que tenim és que m'ho agrada de bo.
2: Sí,
1: però jo li vaig dir, en enviar el Pepis, el mèrit que té, que li surt coenut, perdoneu-me l'expressió, quan fas... Perquè nosaltres podem fer un arròs per un parell i dius, ostres, que bo que ha sortit. Però fer un arròs per tanta gent i que te surti bo, té un mèrit espectacular.
2: Mira,
1: no?
2: Diu, jo tinc... Jo sabia el Teo Santos i un cuiner em va dir, diu... Per saber si és bo o dolent un menjar, és molt bo de saber. És cubo de basura. Si és cubo de basura és un, és que malament dolent. I amb enviar tenim un problema que és que un menjament no menja dos plats, o tres, i qualcú quatre.
1: Molt bé. Sí. I de la veritat...
2: En sofrit també m'ho va fer el mateix.
1: El fric va ser boníssim. Sí. Tu vas venir, David.
2: Sí,
1: el fric d'allà en el parc de Sant Pere va ser boníssim. Molt bé, idò, aquí estan disfrutant d'aquest espai amb el grup Güell, fent camí, les coses del Güell, xerrant d'aquests dos dies a la Fira de l'Esport, allà on hi serà el grup Güell, i nosaltres vos ho contem i vos ho contarem. Algo més que t'agradaria destacar, Xisco?
2: Sí, donar les gràcies en el Consell de Mallorca, a la Vicepresidència de Cultura, perquè ens ajuda a fer aquesta trobada de ball i de música. Dins de ser ben nacidos agradecidos. Gràcies a ell podem fer aquestes coses.
1: I jo sé que agraïts ho som i en Xisco sempre agraeix a tots els voluntaris, els nostres amics de Protecció Civil. Ja no te dic, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hi ha una sintonia com jo no havia vist. Com jo no havia vist, David, perquè hem estat en mans dels militars, de la Guàrdia Civil, de les policies, amb baldes i tal, i hi ha un bon rotllo amb el grup Güell que diu molt, diu molt.
2: Bé, perquè procuram fer les coses ben fetes i procuram escoltar.
1: Molt bé.
2: I escoltar amb els que en saben més que nosaltres.
1: Està bé, això, està bé, això.
2: Per aprendre, mon pare de què has d'escoltar.
1: Sí, no, ja ho sabem, hem de prendre nota. David, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, David Salom, i enhorabona per haver aconseguit, que jo sé que és una empresa complicada, però que serà un èxit, això no en tinc cap dubte, i molt content amb aquesta iniciativa de tornar a poder disfrutar com mos mereixem, com mos mereixem, de la Fira de l'Esport.
3: Així és.
1: Molt bé, gràcies, David Salom.
3: Gràcies, a vosaltres.
1: Gràcies, Xisco Bausà.
2: Gràcies a tot.
1: Les coses del Güell, fent camí, aquí a Ràdio Murta, si t'agrada. Digueu uns teus amics.
4: Fent camí, les coses del Güell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
5: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine. I torna quan vulguis. Esbrollador. Essència mallorquina.
6: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
7: ¿Te vienes a descubrir la esencia de Extremadura? Del 8 al 13 de noviembre, viaja con Bitravel a Trujillo, Guadalupe, Mérida, Cáceres, Plasencia, Coria, La Vera y Toledo. Todo incluido. Pensión completa con bebidas, visitas, entradas, seguro y acompañante. Solo 730 euros. Reserva en el 971-84-73-73. Bitravel, tu agencia de confianza para explorar el mundo.
8: No te perdis les rebaixes de Yespavau a Muro. Gemines, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespavau, especialistes en talles grosses. Yespavau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Querré Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApp 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Buenísimo!
9: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
7: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
10: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu-ho als teus amics.
11: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
12: Blanca Terra, gust amb arrels.
13: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
14: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
10: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
4: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
5: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
6: Aquests són els nostres consells. Eyes invisibles. El consum d'ai és molt recomanat per metges per millorar el reg de la sang i facilitar la feina en el cor. En canvi, no tothom disfruta quan se troba un ai dins el plat. Així, quan un guiat requereixi ai sencers i no voleu que apareguin a la taula, claveu-li els curadents i les podreu retirar sense problemes quan aneu a servir el plat.

0: cualquiera entra. Pásela bien, coño.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Per manejar una barca com Déu mana, no basta ser nat a ser drassana. Encara que se tinguin bones disposicions naturals, cal estudiar.

0: Són de Maria Lídia de Casconcos.
1: Són de Maribel de Palma.
2: Mi nombre es Marisol y llamo desde Bunyola.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
2: Jo, n'Esperança Sureda.
3: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb Sorques de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb vol de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Solla. Organitza tot espectacle i Ayuntamiento de Solla. Patrocina Consell de Mallorca.
6: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Fonserrápita. Panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Fonserrápita.
7: Ei, hola, ja hi tornem a partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5:30 a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca, a qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació, i també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, ja ho saps, això és Ràdio Murta, i si t'agrada, digue-ho als teus amics.

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
0: Aquests són els nostres consells. Ratlloles en grassa. Les ratlloles on terra de la cuina té grassa i vos agradaria llevar-la amb facilitat, no hi ha res més senzill. Afegiu un grapat de sal a l'aigua d'escurar i banyeu amb ella les ratlloles i en terra. Deixeu que actuï uns minuts i després procediu a fregar-los bé. La grassa se'n va amb gran facilitat.

0: Namam Gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
3: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam. Coneguem les nostres dites i refranys. Saigo nega, però no es nega. Doble sentit de negar, ofegar-se, i negar, dir no. Saigo s'ha de donar en qui la mort demana.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre este teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Com fer sortir un tassó de dins un altre? Més d'una vegada hem ficat un tassó dins un altre i després ha estat impossible separar-los. Bé, idò, en aquest cas, poseu els tassons dins un bol que tingui aigua calenta i poseu trossos de gel en el tassó interior. Aquest es contraurà i l'aigua calenta farà dilatar el tassó exterior. I ja està.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adéu.

Coneguem les nostres dites i refrains. Qui barata, escap se grata. Baratar coses no sempre surt bé.

Aquests són els nostres consells. Fotos sense editades. Si se noten editades algunes de les vostres fotos, passeu suaument un cotó banyat en llet.

0: Ya está. Chao.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Parleu de Déu i serà amb vosaltres. Se diu quan és el moment de parlar d'una

Radio Murta, teléfono información comercial y WhatsApps 691-825-321. 691-825-321.

Aquests són els nostres consells. Confitura en color. Si tots els anys les confitures vos queden amb poc color, abans d'afegir el sucre a la fruita, engalentiu-lo uns segons en el forn. Veureu com el color resulta més atractiu.

Coneguem els nostres dites i refranys. Bossa sense dobbes és ben per demés. Significa que les coses sense utilitat no mereixen atenció.

0: na Batista da Rafal.
1: Ana Catalina de Espoldas.
2: Ana Maria Madalena de Salanich.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta